de chinach se on els versi. Eli du profite bens, prik van hart sier,